0: gas. Es el mejor gazpacho. ¡Mamá! Ponlo ya en tu menú y di que lo has hecho tú. ¡Mamá! Y un segundo más habrá.
1: Gazpachos y salmorejos Majao.
2: Tu cocina de ensueño con descuentazo en Smith Park Ademuz. Por reforma de la tienda, toda la exposición está de liquidación al 70%. Como lo oyes, toda la tienda de cocinas Smith Park Ademuz al 70% de descuento. Aprovecha el descuentazo de Smith Park Ademuz. Burjasot.
3: Estrena tu cocina Movalpa con electrodomésticos Bosch de regalo. Gratis con la compra de tus muebles del 2 al 31 de mayo. Diseño a medida y calidad que se nota. Ven a por ellos a Movalpa Valencia, en Parque Ademuz o en Gran Vía Marqués del Turia 49. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
4: Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de nuestra gama eléctrica ahora con el cargador y su instalación gratis. Además, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
5: Red Ford de Valencia.
6: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
7: ¿Hola? Vale, este es literal mi plan de primavera. Urbanitas del Vino versión extendida es otro nivel. En mayo y junio, los vinos de Deo Utiel Requena toman 7 barrios de Valencia. Tardeos, esmorzars, maridajes, vino por copas, un plan para saborear, descubrir y disfrutar. Urbanitas del Vino. Vive la experiencia. Más información en utielrequena.org.
8: Pulse y suba tranquilo. Pulse Ascensores. Mantenimiento claro, honesto y sin letra pequeña. En Pulse te hablamos claro. Subimos. Pulse.
9: Hoy por hoy Valencia. Cadena SER.
10: Las 12:40 estamos en Hoy por hoy Valencia, en Radio Valencia, Cadena SER. Ya os hemos anticipado que el próximo 15 de junio un tercio de los académicos que conforman la Academia Valenciana de la Lengua desde sus inicios en 2001, cumple ahora 25 años, van a salir del ente normativo. Es el periodo legal que establece la ley para elegir a los académicos que conforman, y entre las salidas figura la de su actual presidenta, Verónica Cantó, presidenta desde 2022, y miembro de la Academia desde su fundación. Lo que pasa es que, habida cuenta de las turbulencias que han azotado la Academia en los últimos tiempos, Verónica, bienvenida.
11: Moltes gràcies.
10: No sé si estás ya loca porque llegue el momento y descansar un poquito.
11: Sí, supose que el descans s'agrairà, però realment el que es fa és complir amb el manament legal que els acadèmics fundadors, els acadèmics constituents, tenim marcat en el 15 de juny d'enguany, entre altres coses perquè ja sabeu que l'Acadèmia renova cada 5 anys en un terç dels seus membres, i això és molt positiu per a una institució perquè fa que permanentment estiga viva.
12: L'Acadèmia, estava dient ara Arturo, ha viscut moments molt convulsos des de la seva creació, ha tingut detractors des de la seva creació, això està clar, 25 anys, però pot ser tan tocat a tu els pitjors o els més complicats? Ara que vas a dir, adeu, que ho consideres.
11: No sé si són els més complicats o no, crec que la trajectòria en 25 anys dona ja per a molt, però sí, han sigut temps difícils, temps molt durs, complicats, però de tot s'aprèn, de tot s'aprèn. I això significa que totes les vivències que has tingut la sort de tindre en un moment són també aprenentatges de vida que cal posar en valor.
10: El momento más complicado, evidentemente, ha habido muchos problemas complicados, ha sido el del recorte presupuestario impulsado por Vox y aceptado por el expresidente Mazón, uh-huh, y que además vosotros lo habéis dicho, es un recorte presupuestario que atenta contra la propia ley de creación de la Academia Valenciana de la Lengua.
11: Efectivament, entre altres coses perquè les institucions estatutàries i l'Acadèmia, no hem d'oblidar, que és una institució estatutària, en la seva llei de creació se li atorga autonomia orgànica, funcional i pressupostària. Això significa que nosaltres, com a institució, elaborem, l'Acadèmia elabora el seu pressupost, seguint les instruccions de la Conselleria d'Hisenda sempre, la que val per a totes les institucions i el sector públic i les pròpies conselleries, i a partir d'ahí distribueix el seu pressupost com vol. Aleshores, clar, quan imposen línies nominatives des de les Corts, línies que no es poden executar perquè van contra la llei, és anar en contra del que és l'autonomia pressupostària, en aquest cas, de la institució. I ho van denunciar des del primer moment, van fer escrits des del primer moment, és a dir, no es va donar tota la informació puntualment.
12: De fet, hi ha hagut partides pressupostàries de la Diputació de València, també del Ministeri. No sé en quin moment, ara quan te'n vas, com estan els comptes de l'Acadèmia. Una cosa ha suplit l'altra?
11: La col·laboració que ens va oferir el Ministeri d'Educació, de Ciència, Innovació i Universitats, anaven destinats a projectes finalistes. Què vull dir amb això? Teníem un pressupost, que és el d'inversions reals, el que atanya als projectes, que estava a zero. Ahí està el manteniment del diccionari normatiu, els nous projectes de consulta, tot això s'havia quedat a zero. Per tant, ahí va ser on el Ministeri sí que va aportar els diners, estan en un caràcter, s'acabaran l'any que ve, per poder mantindre i actualitzar el diccionari, per exemple. Una de les coses que va posar-se en el diccionari és un vocabulari castellà, valencià-castellà i anglès-castellà, de manera que si un usuari posa una paraula en castellà, el diccionari li oferirà quina és la paraula en valencià. És igual com aplicar tota la morfologia per allò de la perspectiva de gènere i la inclusió perquè siga un diccionari actual i així amb altres programes com el Corpus Informatitzat del València, que és el que estudia, tenim documents digitalitzats des del segle XIII. Això fa que pugues veure la llengua en tot el seu estudi i a l'hora de decidir quina paraula entra o no en el diccionari, tens com unes veus d'autoritats, de si aquesta paraula està en el tirant, està en la deia, la veiem en els sermons de Sant Vicent, etcètera, etcètera. Evidentment és una paraula genuïna valenciana, és com una font d'autoritat sí. Que permet als acadèmics prendre decisions. Això per un costat, vull dir, el Ministeri en aquest sentit va col·laborar i gràcies a això tenim en marxa tota els plecs tècnics per a poder-ho posar en funcionament. I de l'altra banda, amb la Diputació de València, a través de la seva vicepresidència, es quedava molt coixa, ja van patir en l'any Maria Benito, anava fonamentalment destinada a l'escriptor valencià, escriptor de l'any d'enguany, que és Francesc Almela i Vives, en vistes a la seva exposició, que es farà a la Beneficència, en vista a la publicació i a la reedició d'obres, que es farà en col·laboració amb la institució Alfons el Magnànim, tot això és el que n'hi ha pactat. L'Acadèmia, de moment, els pressupostos estan prorrogats per a tots i això ens ha permès poder continuar funcionant, i cosa que evidentment agraïm perquè jo tinc molt clar que tot el treball que fa l'Acadèmia retorna a la societat, perquè és la difusió de la llengua, és la difusió dels nostres escriptors i això és important en temps en què el valencià està, jo crec que està viu, estarà viu, però n'hi ha interessos que pretenen qüestionar-lo a tot hora.
10: Ese recorte presupuestario que impulsó el gobierno de Mazón se intentó argumentar, incluso por parte de miembros del gobierno, como que, entre otras razones, porque la Academia Valenciana de la Lengua se había excedido en sus funciones. Lo cual denota una falta de comprensión básica de lo que es la Academia Valenciana de la Lengua, ¿no?
11: Sí, a mí, no sé, una cosa es el que es diu, pero sí que he trobat a faltar en qué s'extralimita o en què ultrapassa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua les seues funcions, perquè les seues competències estan en la seua llei de creació i l'Acadèmia sempre ha complit estrictament amb tota la legalitat, i evidentment en un pressupost menut, perquè no és un pressupost alt, tenint en compte si apartem el capítol 1, que és el dels funcionaris, alerta, funcionaris de la Generalitat, són funcionaris de del propi Consell. Vull dir, tampoc és que es puguen... No, m'agradaria que se'n diguera en què s'ultrapassen aquests límits.
12: De polèmiques n'hi ha hagut moltes, el dels pressupostos afecta directament, però després tenim l'altra batalla, la de l'accentuació de València des de part de l'Ajuntament, allò també del Valencià del carrer, molt impulsat per Vicent Montpó, el president de la Diputació. Són 25 anys ja d'Acadèmia Valenciana de la Llengua. No hi ha manera d'acabar amb la batalla de la llengua?
11: No n'hi ha batalla per la llengua, vull dir, no cal confondre on està la societat. L'acadèmia és una institució i com a tal té sentit si és útil als ciutadans i si és al carrer i tu no veus aquest conflicte, és a dir, jo crec que una gran immensa majoria de la societat el que noto i el que sent és que saber dos llengües i dos llengües oficials en el territori on viu és una riquesa i això obri moltes portes perquè les llengües no són mai excloents, tot el contrari, és a dir, són inclusives i quan més en saps, més oportunitats tens des de tots els tipus de vista. Per tant, no crec jo que algunes manifestacions, fins i tot extemporànies o que no tocaven, no crec que afecte. És a dir, l'acadèmia té en el seu diccionari vora 94.000 entrades, que és el que conforma el valencià, i ahí estan totes les paraules d'ús del dia a dia, d'ús especialitzat, a més té també el portal terminològic, on estan els neologismes, el llenguatge d'especialitat. No crec que... Jo no percep aquest conflicte, i tots els conflictes, quan es volen crear, per a mi són estèrils i falsos. Vull dir, és que no n'hi ha. Tu eixes al carrer i no perceps aquest conflicte. Una altra cosa són interessos partidistes o interessos de caràcter ideològic. Però ja el dic que l'acadèmia no està per això, tot el contrari, sinó per veure l'ús de la llengua en positiu i llevar-li tot el conflicte, perquè això fa que perga una llengua en detriment d'una altra.
10: Pero lo cierto es que el gobierno valenciano mueve sus fichas y al mismo tiempo que os recorta presupuesto, lo amplía, ayuda, subvenciones a entidades que se manifiestan claramente en contra de la unidad de la lengua. ¿Os preocupa?
11: Segons per a què vagin destinades les subvencions. Jo sempre, i m'he manifestat públicament com a defensora de subvencions, però per a fins determinats. Estem parlant d'entitats que tenen una gran història, són centenàries i evidentment tenen un patrimoni propi, literari, de totes les activitats que han fet, perquè no són les actualment, és a dir, en 100 anys han passat moltes coses, tenen aquest patrimoni que es desconeix absolutament i que permetria als investigadors apuntar més coses i més coneixement sobre èpoques determinades. Si aquest patrimoni s'haguera digitalitzat, seria un avantatge absolutament per a tots i obriria uns altres camps d'estudi que en aquests moments no tenim perquè ho desconeixem. Per tant, en funció de a què vagin destinats els diners públics, evidentment la competència lingüística i l'autoritat normativa en matèria de llengua, en matèria del valencià, és indiscutiblement la de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
12: Verònica, a mi em crida l'atenció, no t'han llevat el somriure en estos anys, a pesar de tot això que estem posant ara damunt la taula de la llei educativa, també ara està damunt la taula la negociació, el professorat està demanant que es fomente l'ús i que es canvi la normativa també. Com seguir sent optimista quan hi ha també tants atacs i tants interessos, no?, en contra?
11: Perquè és molt difícil acabar amb una llengua que és materna per a molts valencians i valencianes. És una llengua estimada per a molts dels nouvinguts, ahí caldria posar l'accent. I no sé...

0: típica. N'hi ha festes que ens podrien identificar, són de cada poble, però la llengua és allò que ens uneix i ens cohesiona a tots. I és molt difícil, i jo crec que la llengua té molt, molt, molt, molt de futur, entre altres coses, perquè els jovens no tenen els prejudicis lingüístics que en determinada època hem pogut arrossegar, és que pertanyem a altres generacions. La música en valencià és un exemple claríssim de la bona acceptació que té, és a dir, fa el mateix que canten en una llengua o en una altra, i això són indicadors que la cosa, que la llengua continuarà tenint un futur. Ara, serà el futur que vulguem els valencians i les valencianes, i ahí és on cal posar l'accent, és a dir, cal treballar pel foment de l'ús en tots els àmbits, absolutament en tots, i en aquest sentit és el govern qui té la competència en política lingüística, i l'acadèmia té entre les seues competències vetllar per l'ús normal del valencià. I això significa que entre tots i totes, juntament i en companyia de la societat valenciana, en el seu conjunt és el que ens ha de permetre avançar. Però la llengua té... I el somriure és... Jo crec que és inherent a la meva persona.
1: Marca de la casa.
0: Soc optimista i ho he sigut sempre i ho continuaré sent.
2: Cuando te he preguntado sobre las ayudas del gobierno valenciano a otras instituciones que se manifiestan contra la unidad de la lengua, has defendido a muchas de ellas por su importante patrimonio, por su trayectoria centenaria, por ejemplo, la Real Academia de Cultura Valenciana, que formó parte fundacional de la Academia Valenciana de la Lengua, pese a que la contraria a la unidad de la lengua. ¿En la actualidad hay académicos que son contrarios a la unidad de la lengua?
0: ¿Dins de l'acadèmia? Sí. No, és a dir, la prova més evident és que els acords, una de les característiques de l'acadèmia ha sigut precisament el diàleg i el consens al llarg d'estos 25 anys. Els acords majoritaris sempre no s'han fet, els acords importants, vull dir, mai s'han fet per majoria absoluta, 11 membres, o sigui, 11 vots afirmatius, sinó tot el contrari, és a dir, si es mira per què estan aprovats, estan 16, 17, 18, fins i tot unanimitat, i això significa que el tema no n'hi ha conflicte i la unitat de la llengua està assumida perquè és el que diu la romanística també internacional, tota la ciència, és a dir, compartim llengua amb altres territoris, i així ho diu el nostre dictamen i el nostre diccionari en la seva definició de valencià i català, que és al que te referies. Negar una realitat científica és caure en un terraplanisme lingüístic que crec que no toca.
2: Lo que pasa es que algunos piensan que eso da votos. I això és el problema.
0: Però això ja no obeeix a interessos de la llengua, obeeix a un altre tipus d'interès.
1: Són 25 anys, quins són els principals ítems, no? de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua? Es fa referència al diccionari normatiu, també al vocabulari, no? Són passes molt, molt importants.
0: Sí, han hagut molts projectes que han... El diccionari, evidentment, és molt important. Un diccionari que té una mitjana de 50.000 consultes diàries, poca broma. Uh-huh. Després està el portal Terminològic València, on el que vos comentava, s'arrepleguen els neologismes, que en això els mitjans de comunicació necessiteu neologismes
1: contínuament,
0: el llenguatge específic, molt específic, el jurídic, per exemple, o el del camp dels mobles, o el del joguet, etc. Està el corpus informatitzat del València, que és ese corpus textual que ens diu l'estat de la llengua en cada estadi, tot és per millorar, són tot aplicacions gratuïtes, d'accés lliure. Després està el dictamen, on l'acadèmia es basa en un dictamen del Consell Valencià de Cultura, a partir d'ahir naix la seva llei, però en 2005 l'acadèmia havia d'anar més enllà. En el dictamen ja es parla del sistema lingüístic compartit, i l'acadèmia en 2005, és a dir, es va crear en el 2001, 4 anys després ja vam solventar també eixe tema dient quina era l'afiliació del València i que així es deia València, i no passava absolutament res, que una cosa és la discussió en termes científics, en l'àmbit universitari, en l'àmbit de la romanística internacional, i una altra cosa és el dia a dia, i així treballem en el dia a dia amb la llengua.

0: Hem fet jornades, crec que el tema de l'escriptor de l'any, per exemple, ha servit per a posar en valor i tornar a descobrir i a redescobrir per a molts figures literàries immenses que tenim els valencians, més enllà del Segle d'Or, més enllà d'Ausiàs March, de Joanot Martorell, de Roís de Corella, tota la part medieval, tenim figures literàries de molt de pes, tenim dones que estaven amagades, recorde Carmelina Sánchez Cutillas, Maria Beneito l'any passat, és a dir, que és, crec que aquest projecte també és molt important. Més totes les jornades, el tema onomàstic, per exemple, el tema onomàstic, la toponímia, desperta passions, sí, sí. Perquè tots,
1: bueno,
0: clar, però passions en el bon sentit, vull dir, tots vivim en un lloc o tenim una querència especial al lloc de naixement i ahir hem visitat les seues muntanyetes, les seues fontetes, tots hem anat a menjar-se la mona o a passar Pasqua amb els amics a llocs determinats. Doncs aquesta competència també, tant en la zona valencianoparlant com en la zona castellanoparlant, i això contínuament està actualitzant-se. Ara estem acabant el nomenclàtor toponímic valencià. 125.000 topònims els valencians. Superem a la resta, tenim 5 topònims per quilòmetre quadrat. Superem a l'estat espanyol i a la resta d'autonomies recollits per llei. I això també ho farem amb l'Institut Cartogràfic, que és qui fa la referència geogràfica.
2: Ho bategem tot, li posem nom a totes
0: sí,
2: les coses.
0: Sí, nosaltres ho bategem absolutament tot. I això està molt bé, perquè això és identitat.
2: Sí. Verònica, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per esta trajectòria al front de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la presidència i des dels seus inicis, clar.
0: I des dels seus inicis. Moltes gràcies a vosaltres. El dia 28 ja tenim una primera celebració d'aquest 25è aniversari i aprofitem per convidar-vos allà a Sant Miquel de Reis. Farem una taula redona sobre els 25 anys de l'Acadèmia i un concert de la Maria.
1: Que bé.
0: Gràcies a vosaltres.